0: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.
4: Ràdio Balear.

0: Radio Balear. Estamos en el aire.
1: I a Ciutadella, ara queden 10 minutets perquè arribin les dues, doncs ja deu estar ple de gom a gom perquè les dues en punt es dugui a terme el primer toc de tambor i fabiol. El fabioler, muntat amb sa somereta, es dirigirà cap al Palau del Caixer Senyor per demanar permís per començar a reunir en els integrants de sa colcada, que és el conjunt de cavalls i cavallers que participen a sa festa. Aquesta acció s'anomena replec. Una vegada obtingut el permís, el fabioler toca el fabiol i el tambor i s'inicia d'aquesta manera el replec. Una vegada reunita tota la colcada, aquesta es dirigirà cap a l'Hospital Municipal i desfilarà per la plaça perquè els interns puguin gaudir d'uns minuts de les festes. Acte seguit, els integrants de la colcada aniran entrant a la plaça d'Esbor i es col·locaran com poden en el marge dret d'aquest espai. A les 6 en punt, el caixer senyor i el caixer capellà faran entrada a la plaça al galop mentre saluden. En aquest moment sona la música del jaleo i comença el caragol d'Esborn. En el llenguatge popular de Sant Joan s'anomena caragol a un recorregut delimitat per el qual es fan normalment tres voltes a cavall. En aquest cas, la primera i tercera volta estan amenitzades en la música del jaleo. És un dels actes més espectaculars de la festa. Una vegada acabat el caragol, la colcada surt de la plaça i es dirigeix a l'ermita de Sant Joan de Missa, passant per la plaça d'Artruig. Una vegada a l'ermita, té lloc cerimònia descant de vespres. La colcada entra de nou a la ciutat quan el sol ja s'ha post i accedeix per el carrer de Sor Àgueda, seguint després per la contramurada i el carrer de Mó per anar a les corregudes de la plaça. Aquest acte consisteix en anar tres vegades des de la plaça Nova fins a la plaça de la Catedral i a l'enrevés. Una vegada acabades les corregudes, la comitiva es disposa a començar el caragol de Santa Clara. El caragol de Santa Clara consisteix en fer tres voltes per els carrers de la Font, Placeta del Bastió, Santa Rosalia, Maria Auxiliadora, Francesc de Borja Moll, Placeta del Bastió, Ses Roques, Sant Cristòfol i Sant Climent, començant i acabant davant el monestir de Santa Clara. I abans d'arribar a la beguda, que és un refrigeri per la colcada, la comitiva deixa el caixer capellà i el caixer senyor. Després, ja sense cavalls, caixers i cavallers celebren una beguda en el palau del caixer senyor. Això és el que és avui, que s'anomena com a dissabte de Sant Joan. Demà segueix els actes d'aquesta festa de Ciutadella i és que a primera hora del dia el fabioler torna a activar la festa i a les 8 del matí comença el replec. Allà que dic que l'acte més important des de matí i el més important és el pla religiós de les festes de la missa de caixers, una eucaristia que se celebra a la catedral després de que la colcada hagi acudit en el pla de Sant Joan perquè els cavallers ensagin els jocs d'esplà que es celebraran formalment el capvespre a l'hora baixa i hagin també celebrat les corregudes a les voltes i en el caragol de Santa Clara. Allà que dic que es vespre, com dèiem, té lloc a jocs i acabats aquests i els caragols d'esplà, la colcada torna a les voltes i acaben les festes amb el caragol de Santa Clara i la beguda en el Palau del Caixer Senyor. Si es vol allargar la festa, hi ha que esperar a que els cavallers deixin en el Palau del Caixer Senyor i ja de matinada acudeixen a guixar el caixer capellà a casa seva. En aquest cas, es pot escoltar en silenci les emotives, els emotius, darrers sons del tambor i el fabiol. Doncs això és el més destacat de les festes de Sant Joan, que comencen d'aquí res, 5 minutets, a la casa del Caixer Senyor, amb la demanada de permís per part del fabioler en el Caixer Senyor, i seguidament, quan li donen aquest permís, donar sus a les festes amb el primer toc de tambor i de fabiol.

0: You take up every corner of my mind. What you gonna do now?
1: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
2: Tu nuevo operador mallorquín en telefonía, la excelencia para el nuevo mundo digital, Neosky. Neosky Fibra más dos líneas de móvil 600 megas, desde 35 euros. Neosky Rural 500 megas desde 42 euros. Neosky con alta instalación gratuita, router sin coste, teléfono fijo, simétrico, con atención personalizada. Llámanos a los teléfonos 622 56 14 30 y 871 74 12 59. Neosky, la atención que te mereces. Neosky, la mayor velocidad de la isla.
3: Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere, Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.

guants en flaura i pas. Crec veure aquell cosset tan espigat i tan banyat, sempre quan se'n plaura i pas.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.

0: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
1: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
2: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.